0: Pues va molt bon però a vegades. Cleaning up if the charge 3 cruiser.
1: Receive 26-3.